A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances. Je vais te nommer.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro. Suena el

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro. Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat situació molt tranquil·la a hores d'ara a les carreteres amb una avaria a l'AP7 a Sant Cugat que deixa un carril tallat direcció Girona i un altre, en aquest cas a la C58 a Barcelona, que també talla un carril direcció Sabadell. I pel que fa a la política, el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquests deixin de disposar de 5.800 milions d'euros mentre Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. I també el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà també en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir també la internacionalització de les empreses catalanes. I Adif informarà demà de quan es podrà restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11 que es manté tallada arran de l'Esborranc a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre s'investiguen les causes. El subdirector de construccions d'Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona.
2: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido, tenemos que averiguarlo.
1: A més, avui també s'obrirà una oficina d'informació per les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones ZEPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alteraran també amb talls a la C12 a Maials. I pel que fa al temps, avui predominarà el sol. Pel que fa a les temperatures, continuaran molt altes avui, amb màximes de fins a 40 graus al Pla de Lleida, tot i que serà l'últim dia de calor extrem abans d'un lleuger descens durant aquest cap de setmana.
0: Notícies en xarxa.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilam. El Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027, amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. D'aquesta banda, el govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de la R2 i R11 que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuaran monitoritzant mentre n'investiguen les causes. El subdirector de construccions d'Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona. L'escoltem.
2: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente. Las causas. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido. Tenemos que averiguarlo.
1: A més, des d'avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega, a l'Urgell, entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones CEPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials, al Segrià. I l'Audiència de Barcelona ha rebutjat per segona vegada la petició de llibertat del pare acusat de maltractar el seu nadó i manté la presó preventiva. La defensa havia recorregut una primera negativa del juny, però el tribunal ha desestimat novament la sol·licitud amb l'oposició de la Fiscalia. En la mateixa causa, la mare de l'infant, que ja està en llibertat provisional, ha declarat aquest dijous i ha explicat que va fer consultes a internet sobre fissures anals abans de portar el nadó als centres sanitaris.
0: Notícies en xarxa.

0: final fem amb aquí, cara. Jo puc passar pel bac i pilleu les hamaques.
1: Tu, Tete, em sembla que no tinc cordes. Haurem de passar pel de calor un flavi, tio, que a veure si puc fer flisqui, tio. I després pugem cap al parc. Vinga, xaer.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el plantejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I una persona ha resultat ferida crítica i una altra greu en un accident de trànsit a Matadepera fa tot just uns minuts. El SEM les ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí i a la Mútua de Terrassa respectivament i ha activat 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. I el Congrés i el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11, que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre n'investiguen les causes. A més, avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi de la gestió de les zones CEPA que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials, al Segrià.
0: Notícies en xarxa.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el planejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. I un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BV-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos de 2027 amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat a la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquests deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu a Muntai a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys a la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones cepa que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C12 a Maials, al Segrià. I un ramader de Lladorre, al Pallars Sobirà, ha denunciat un nou atac d'ós al seu ramat amb una vaca morta i dues més desaparegudes. És el tercer atac que denuncia el sector en menys d'una setmana a la zona del nord de la comarca. Finalment, perquè fa els esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica en un comunicat mèdic que ho ha fet públic a les seves xarxes socials que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, De Jong va revelar en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, es va confirmar que la lesió era més greu del que inicialment s'havia detectat.
0: Notícies en xarxa.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns han presentat una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit. Això s'ha anunciat des de Mollet del Vallès i precisament anem cap allí on ens amplia la informació el Joel Gascón de Ràdio Mollet.
2: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit sòl d'ús terciari d'oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
3: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. La protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
2: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. A més, tots els habitatges que es construeixin amb aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera indefinida.
1: I un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BV-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja en són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I Brussel·les avala els nous aranzels dels Estats Units pactats amb la Unió Europea. La Comissió Europea considera que les noves taxes s'ajusten a l'acord comercial amb Washington, que fixa un aranzel general del 10% per als productes europeus i manté o recupera excepcions per a sectors com el suro, els diamants, les aeronaus i els medicaments genèrics. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones cepa, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C12 a Maials, al Segrià. Finalment, pel que fa als esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica en un comunicat mèdic que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, de Jong va revelar en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, i tot i estar encara de vacances, es va sotmetre a proves a la ciutat esportiva, on es va confirmar que la lesió era més greu del que s'havia detectat inicialment. Notícia.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vila. El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha donat llum verd aquest divendres a les propostes de Barcelona Comú i Esquerra per climatitzar les llars vulnerables davant la calor extrema amb mesures com la instal·lació d'aparells d'aire condicionat. La iniciativa dels comuns, que planteja climatitzar 20.000 habitatges, ha comptat amb els vots favorables de PSC, Junts, Barcelona en Comú, Esquerra i els contraris de PP i Vox. Un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BV-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja en són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I Brussel·les avala els nous aranzels dels Estats Units pactats amb la Unió Europea. La Comissió Europea considera que les noves taxes s'ajusten a l'acord comercial amb Washington, que fixa un aranzel general del 10% per als productes europeus i manté o recupera excepcions per a sectors com el suro, els diamants, les aeronaus i els medicaments genèrics. I l'Audiència Nacional ha rebutjat l'incident de nulitat presentat per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en considera que es va presentar fora de termini. El jutge, José Luis Calama, inclou que l'escrit es va registrar el 25 de juny, quan ja havia expirat el termini legal de 20 dies des de que les parts van tenir accés a la documentació de la causa. Zapatero havia demanat la nulitat del procediment en considerar que s'havia vulnerat el seu dret a un procés amb totes les garanties. I pagesos de Ponent inicien avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones CEPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C12 a Maials, al Segrià. I l'Audiència de Barcelona ha rebutjat per segona vegada la petició de llibertat del pare, acusat de maltractar el seu nadó i manté la presó preventiva. La defensa havia recorregut una primera negativa del juny, però el tribunal ha desestimat novament la sol·licitud amb l'oposició de la Fiscalia. Finalment, perquè fa els esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica en un comunicat mèdic que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, de Jong va revelar en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, i tot i estar encara de vacances, es va sotmetre a proves a la ciutat esportiva, on es va confirmar que la lesió era més greu del que s'havia detectat inicialment.
0: Notícies en xarxa.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar, això sí, a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
3: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
4: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
5: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions.
4: Un error en la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i desallotjar 10.000 persones.
4: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps aquí a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa, i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: Per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
4: La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Cortuz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
7: Partit a porta tancada a la Ciutat Esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi, i l'espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit sense haver de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquesta mena d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per tal de crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
8: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. i en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
8: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
3: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
8: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: No deixem l'habitatge, perquè el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros per tal de refrigerar 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per tal de combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. El govern hi ha votat a favor, però sí que ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
10: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
9: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
11: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
9: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les obres de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada.
9: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers, i també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
12: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, i en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada, 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
9: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: L'esvoranc de Vallbona manté tallades sine die les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre dues estacions per tal d'enllaçar amb una altra línia o, en el cas de l'R11, completar part del trajecte en autobús.
4: Un tall al qual a partir del 2 d'agost se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas afecta les línies R4 i R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de l'R4 i Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat de l'R8. La raó és la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
0: Hi ha millors notícies per als veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, el del carrer de Rubinstein número 6. La Generalitat a més preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
4: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com han anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
13: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
4: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament de lloguer.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
15: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
5: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
14: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: És una de les notícies destacades de la jornada. Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsora de les proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i crea una comissió que vetllarà perquè això no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
17: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix doncs, una comissió de coordinació de la prova per tal de que doncs, fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
16: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
0: Doncs no deixem l'educació perquè la Generalitat impulsa un nou projecte de coeducació pensat per als casals d'estiu. De moment ja s'està desplegant a una 50, però la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha explicat avui que es vol estendre arreu del territori. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
18: En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere. Enguany s'ha fet una prova pilot en una 50 de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
19: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no, de que les dones poden estar als marges i els espais es ocupen els nens, no?
18: El pla corresponsable, és dotat amb 22 milions d'euros i cofinançat entre l'Estat i la Generalitat, ha impulsat aquest estiu unes 380 activitats de cura arreu de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit les últimes hores en un sol front i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
4: El vent que bufa la zona, afegit a les altes temperatures i a la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció estricta civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
20: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
4: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda feta a la Unió Europea.
0: Tornem a Catalunya, que disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura. Estan ubicats a 18 municipis, tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Bijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, a on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
22: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que, perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
21: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
0: Passen 18 minuts a les 2, és moment per a la informació econòmica. El president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals.
4: Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i el viceprimer ministre de Vietnam.
0: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre.
4: La Generalitat compareix en la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada, d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la llei. El Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que avala la llei.
0: El Banc Sabadell guanya 971 milions en la primera meitat de l'any.
4: Es tracta d'un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. A l'escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat en l'últim període amb la filial TBS que ha comprat el Santander.
0: Donald Trump imposa nous arancels del 10% a les exportacions de la Unió Europea per substituir el gravamen universal tombat pel Suprem.
4: El nou gravamen ha entrat en vigor avui. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats. La taxa afecta gairebé totes les importacions del país.
0: I encara en clau internacional, Veneçuela continua en emergència un mes després dels terratrèmols.
4: Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 morts i prop de 17.000 ferits, així com un miler d'edificis encara afectats. A més de 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen les tasques de neteja de runa. Al centre del país és la zona que s'ha endut la pitjor part dels sismes.
0: I és moment per a la informació cultural.

0: que avui arriba farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona de música urbana des d'avui al llarg de tot el cap de setmana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, que estem escoltant, i també De La Rose i Omar Kurz.
1: La trobada. La trobada manté l'esperit solidari i l'esperit social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment, Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió de reggaeton, trap i pop. Igualment, pel part del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
2: No pudimos entendernos, no pudimos remediarlo, dejamos pasar el tiempo.
0: Més cites musicals. Aquest cap de setmana la Ciutadella de Roses torna a convertir-se en l'epicentre musical de l'Alt Empordà. I és que demà arrenca la 18a edició del festival Sons del Món i ho fa per la Porta Gran, amb el concert de Pablo Alborán, a qui estem escoltant, en la que serà la seva única actuació de l'estiu a Catalunya. Empordà Televisió, Juan Maguín.
3: Fins al 10 d'agost, l'escenari principal de la Ciutadella acollirà nombroses figures destacades del panorama musical, com ara els Amics de les Arts, Blau Moon, Laxan Busto, Niña Pastori, Sergio Dalma o Joan Dausà, a més de la zona Village, amb propostes gastronòmiques i DJs. I com ja és tradició, la música s'estendrà més enllà del recinte històric Rossinc per maridar-se amb els cellers de la Déu Empordà, amb actuacions en petit format fins al 21 d'agost, un festival que torna a unir patrimoni, cultura i gastronomia roses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Ho farà contra l'Europa.
4: Bon dia, Marta. Serà a les 8 del vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament, l'Europa ha renovat Arnau Campeny fins al 2027. El segon capità escapulat disputarà la seva 6a temporada a l'Europa. En aquest amistós podria tenir els primers minuts Karim Adeyemi, el segon fitxatge de l'estiu del Barça. L'extrem alemany de 24 anys va signar ahir per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I de la seva banda, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca, l'extrem amb 49 partits. El primer equip blanquiblau marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera divisió. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà al matí l'amistós contra el Centre d'Esport Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit en parla el defensa hispano-marroquí Omar.
5: Hay que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy, muy buenos para coger sensaciones y ritmo, y a partir de ahí pues estos partidos exigentes meterle caña porque como te he dicho antes hay que ganar.
4: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'un lateral dret de 28 anys que arriba procedent del Ludogorets búlgar, sorgit de la base de l'Espanyol, amb el qual va debutar a primera i a l'Europa League. També ha passat pel Huddersfield Town i el West Brom anglesos i per l'Olympiacos grec, amb el qual fins i tot va jugar Champions. Fa dues temporades va actuar com a cedit al Burgos de segona divisió, amb el qual va disputar 27 partits i poc menys de 1.300 minuts. Ha signat fins al 2027 i aquest matí ja s'ha exercitat amb els seus nous companys a la concentració de l'ou. Per tant, demà podria ser una de les novetats en el segon amistós de la pretemporada, precisament davant l'Espanyol. A 2:15 del matí arrencarà aquest partit, en què el centre d'esports encara no farà servir la nova samarreta a la Dani Jarque. El club ha tornat a apostar per una primera equipació amb el coll estil polo, però ha incorporat detalls de color blau marí en aquesta zona i a les mànigues. L'esquena manté una part de l'arlequinat, però hi predomina un gran requadre llis de color blanc on anirà el nom i el dorsal. A les 4 es posen a la venda a la nova Creu Alta, amb un preu de 70 euros pels socis i 75 pels no socis.
4: Més esports. En aquest cas, l'Ajuntament de Lleida ha clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè ha detectat un brot de legionel·la al sistema d'aigua. El regidor d'esports a la Paeria, Jackson Quiñonez, explica que ja treballen per solucionar el problema abans de l'inici de la pretemporada.
7: Van fer la prova i van detectar que tenia contaminació de l'aigua, la qual cosa se va activar el protocol treballarem, ja sabeu com és l'administració, i intentarem que sigui el més àgil possible perquè els clubs puguin començar la seva temporada. No m'avançaria o no me llançaria a dir que podran començar la temporada, però sí que treballarem perquè això sigui possible.
4: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alent nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 metres, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. I en waterpolo, Marta, la selecció espanyola femenina, amb 13 de 14 catalanes, ha guanyat els penals a les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia contra Rússia. Espanya, per tant, disputarà la final diumenge a 8:15 PM contra els Estats Units. I l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la cinquena plaça.
0: Bones notícies per tots els conjunts, doncs. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa i continuem amb més notícies. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: El diccionari Termcat.
13: 40 anys, 40 paraules.
14: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
15: Glòria Fontova.
16: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari, o simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
17: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
12: La xarxa de comunicació local.
18: Impacta la teva ràdio. La teva ràdio. Sona. Sona. Dins teu. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances. Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi forestal d'alta muntanya que s'ha declarat en una zona inaccessible de la serra de Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà. Hi ha activats nous mitjans aèris. Afecta una superfície aproximada d'unes 15 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha arribat a la carena i crema en alta intensitat. Se n'estan investigant les causes. De fet, els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa d'aquests incendis que, de fet, ja s'han unit en un sol front. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències de la UME i un miler de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballen a hores d'ara amb l'objectiu clar de intentar que aquesta confluència s'aturi. Escoltem el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: De moment s'han cremat 12.000 hectàrees de bosc. Junts i el Partit Nacionalista de Catalunya es presentaran conjuntament a Girona a les properes eleccions municipals de 2027 per ampliar el carril central, diuen, segons han explicat la portaveu de Junts a Girona i fins fa poc, recordem, vicealcaldessa Gemma Geis. Carles Riba serà el número 2 de la llista i compta amb l'aval de Carles Puigdemont. Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per la mort violenta d'un menor al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, a Barcelona. L'home ha passat avui a disposició judicial. La causa és oberta per un delicte d'homicidi, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És la segona detenció que van fer els Mossos d'Esquadra arran d'aquest crim, el 4 de juliol, i a base ha detingut un altre home que també va ingressar a presó provisional sense fiança per ordre del jutge. I parlem de Donald Trump, que imposa aranzels del 10% a les exportacions a la Unió Europea per substituir el gravamen universal que li va tombar el Suprem. El nou impost ha entrat en vigor avui. L'administració justifica aquesta nova taxa per combatre, diu, els productes fabricats amb treballs forçats i afecta a gairebé totes les importacions del país.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que s'ha declarat en una zona inaccessible de la serrada Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà. Segons han explicat fons els bombers, és un incendi d'alta muntanya al qual és complex arribar per carretera. Hi treballen 30 dotacions, de les quals 11 són mitjans aeris i la resta principalment vehicles lleugers, com tot terrenys. L'incendi afecta una superfície aproximada d'unes 28 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals, que per cert treballen amb la hipòtesi de que ha estat un llamp la possible causa del foc. I el govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetrà alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Escoltem a la líder dels comuns, Jessica Albiach.
2: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes. Aquí tots els sectors són imprescindibles. També ho és el sector privat.
1: La Vall d'Hebron, a Barcelona, ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Afrucat estima que la producció de poma a Catalunya augmentarà un 9% respecte a l'any passat i la de pera baixarà un 5%. La patronal celebra que la poma recuperi potencial productiu i atribueix el descens de quilos de pera a la meteorologia. L'Associació Empresarial de la Fruita Catalunya calcula que enguany es colliran 289.000 tones de pomes i 101 tones de peres. I creix el malestar ramader el dels Pallars pel tercer atac mortal d'un os aquesta setmana. Un ramader del Pallars ha denunciat un atac d'os al bestiar de muntanya amb un resultat d'una vaca morta i tres desaparegudes. És el tercer atac que denuncia el sector al nord de la comarca en menys d'una setmana. I la Ciutadella de Roses es prepara per ser un any més l'epicentre musical de l'estiu de la comarca. Aquest dissabte arrenca la 18a edició del Festival Sons del Món i ho fa amb la Porta Gran amb Pablo Alborán en la seva única cita aquest estiu a Catalunya. Ho podreu veure concerts fins el 10 d'agost.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Des del més profund del so, remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, J-Tiners. Benvinguts a l'explosió del ritme.
0: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Storm by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so remember, l'essència màquina, el hard dance, el hard trance i tots els ritmes que van fer història entre els anys 90 i 2000. Prepara't per a un viatge musical on la nostàlgia es barreja amb la potència actual, unint clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball. Rave Storm no només és

Barraco, l'Ice House que ha sonat ara mateix, Hey Little Girl, de 1997. La pell de gallina, com este tema que sona, i ara que ja tenim aquí, Dancing with an Angel.

la llibreta i apunteu aquest tema perquè és impressionant. El grup, el mític Cascada, i aquest tema es diu Bad Boy.

Novetat, novetat, novetat, novetat. Apunta molt bé. Special D, Come With Me. La vaig escoltar i dic, això ho peta.

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No us ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances. Molt més que cançons que estimes. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.